0: Sumes la mà. Sumes la mà. Sumes la mà. Sumes la mà, era bé.
1: Three.
2: Deadly.